És de bonita, és que em diga, ah, aquí, segur que sí. Ok, la Gami Baiku, un otro, és aquí, és aquí, és aquí, bienvenido, granda, no? Nada, no sigues ni que nada, es aquí, te voy a ir a, se me hizo fácil, entonces aquí está el trío de los tres haces.